ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pares.